canviar des de la mort n'acabar. Oh, dures penes, és el nos de pare, perquè nadie sabe nada de su propio amor.